0: Les 8, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip Viant endavant.
1: 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona, retencions encara a la P7, i a trànsit lent amb aturades des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i Pallejà.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures d'auxiliars d'infermeria i el grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. En un any s'ha triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstruo. Recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
2: Esports. El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Aspar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala, porque crecemos contigo.

0: I com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada amb fins a 3 avaries actives arreu de la xarxa viària catalana. Una ha estat a la AP7 a Tarragona, que talla un carril en sentit nord. La segona ha estat a la C63 a Vidreres, amb un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. I la tercera ha estat a la C25 a l'altura de Brunyola, que en sentit Girona doncs talla també un carril de circulació. Fa tot just uns segons també destaquem una quarta avaria, en aquest cas a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud, a l'altura d'entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet, deixa un carril de circulació tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions. Parlant de retencions habituals, doncs a hores d'ara tenim sobretot força intensitat al vessant Besòs, com dèiem, a les dues rondes en sentit Llobregat, però també amb tot el nus de la Trinitat, que circula amb molta congestió per retencions que arriben per la C58, C33 i també aquest tram de B20 on hi ha hagut l'avaria. Al terme de Badalona també hi ha retencions des de Tiana en sentit sud a la C31 amb 4 quilòmetres de congestió cap a la capital catalana. Pel que fa a la P7, retencions també entre Santa Agnès de Malanyanes, també a la Roca del Vallès en direcció Tarragona fins a Barberà, tot plegat deixant 6 quilòmetres d'intensitat. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Gràcies. Bon dia, vida. Doncs ara sí, ja tenim la informació del RAC. Paciència a les carreteres i sobretot, molta precaució. Bon dia, vida, bon dia. Com estàs, vida? Estàs bé, sí?

I tenim por aquí a la Maica de Casa Gemes, que ens diu... bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes. Primer et desitjo bon programa i després demanar-te l'últim treball de la Naia. Con los nenes i les nenes, per tu, per la Pepi de Sant Mori, mil gràcies i petons des de Massanet. Doncs petons des de Badalona fins a Massanet. Maica, que tinguis un gran dia. I aquí està la Naia, amb Con los nenes i les nenes.

Hola, veí! Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. El dia 19, amb la targeta Club Caprabo, et regalem el 50% de tot el que compris amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 30 euros i un descompte màxim de 50 euros. Consulta condicions al nostre web i gaudeix estalviant amb les nostres ofertes. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Som

0: Bona notícia! Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bon empre. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bona notícia!
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. El govern ho explica, en part, pels lladres reincidents, que ara compleixen penes de presó, a diferència de fa uns anys, quan el càstig es limitava a una multa. També hem connectat amb la Xina, el dia en què el seu règim s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial. I hem analitzat el primer baròmetre del CIS després de la crisi de Ceuta d'aquest estiu. Un baròmetre que dona la victòria al PSOE en cas d'eleccions generals avui, però a això sí, amb menys marge sobre el Partit Popular que fa un mes. Vox puja amb força, a Catalunya Esquerra baixa lleugerament i Junts per Catalunya es manté. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi abans d'entrar en la segona, Joan Bota?
2: Doncs a aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a la zona sud de Mataró, al costat del Rengle, a l'Ai, a l'Arquera, per qui sigui de la zona. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema en una indústria tèxtil al polígon de les Hortes. Els treballadors han pogut sortir a temps i no consten ferits. Anem cap allà, Marta Vallès.
3: El foc afecta una nau de l'empresa tèxtil Punt Roma al carrer Uberlocaire d'aquest polígon industrial de les Hortes a tocar del Pla d'en Buet. Els bombers han rebut l'avís a 1:15. Quan ha començat l'incendi, els treballadors que eren a la nau han pogut sortir. La columna de fum negre és visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme. Protecció Civil ha posat en alerta el Pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També demana que ningú s'acosti a la zona.
2: Mentrestant, a Lleida han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. L'acusat, que ara té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet als jutjats de la capital del Segrià. En crònica política, Junts per Catalunya diu que el govern de Salvador Illa ha tocat fons i l'acusa d'estar sotmès permanentment a Madrid, i a Pedro Sánchez, el principal partit de l'oposició, ha demanat al president de la Generalitat un gir de guió, coincidint amb l'equador del seu mandat i hores abans de la conferència que ella ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats del país pels pròxims anys. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts.
4: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar, doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
2: I ara sentiu això?
5: El govern no està...
2: Això segon que és la gran cita. La BBC ha adquirit els drets internacionals d'aquest programa original de 3CAT. L'operació representa una fita per l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena del país i desenvolupat originalment en català.
0: Doncs amb aquesta notícia, per aquesta estrena, aquesta compra, de fet, de la BBC d'un format original del 3CAT, arribem a passats 3 minuts de les 3. Catalunya.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4, benvinguts. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La Unió Europea i la Xina planten cara a Donald Trump i reclamen un control sobre la intel·ligència artificial per evitar posar en risc la seguretat. De fet, Nacions Unides subratlla que els drets humans estan en risc. Alguns experts també volen una regulació, però es malfien del crit d'alerta fet per determinats líders del sector. Expectació a Suècia per la possible victòria de l'oposició centre-esquerra. Fins dimecres o dijous no hi haurà els resultats definitius de les eleccions d'ahir, però el bloc progressista té un avantatge de 3 escons. L'extrema dreta, que aspirava a formar part d'un govern conservador, ha perdut 11 diputats. I la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS. Però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5 punts i mig. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Arrenca el curs per als alumnes de formació professional amb un nou rècord de matriculats. Són 76.000 alumnes nous, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de la demanda i diu que el creixement d'alumnes encara no ha tocat sostre. L'actor nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. El també director i productor rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, i presentaran junts la comèdia de terror Family Movie. I els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman, una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, gastronomia.
2: Esports.
3: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de jugar com a blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
1: I pel que fa al temps, esperem una tarda assolellada i càlida. Gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest i els valors més alts poden arribar als 37 o als 38 graus.
4: Ràdio Pumà. 24 hores amb tu.

0: Y te pregunto, sí, a ti, ¿qué tal tu lunes? ¿Has comenzado bien este día 14 de septiembre? Aquí te lo llenaremos de música. El WhatsApp de la radio, te lo recuerdo por si quieres participar, enviarnos un mensaje solicitando tu canción, diciéndonos qué tal la vida, qué tal el lunes. Envíanos ese mensaje al 630-72-7670. También puedes llamarnos al teléfono del directo, siempre a tu disposición. Es el 934-65-77-76. Son ahora mismo las 4 de la tarde, 14 minutos.
1: Radio Puma. 24 horas en tu. 7.2.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Radio Puma, la radio más próxima.
1: Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
2: Ayuntamiento de Badalona.
3: Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.

0: El álbum se llamaba 18 primaveras, a punto de llegar a las 5. Conectamos amb els serveis informatius, 3Cat Info i després més música, no marxis.
1: Ràdio Pumà, la ràdio més
2: pròxima. El mantenimiento y el buen funcionamiento de tu vehículo es la mejor garantía para ti y para tu familia. Ponte en manos de Talleres M. García, especialistas en motor, frenos, escape, iluminación, climatización, electrónica y mantenimiento. Revisión gratuita de la ITV y gran oferta en neumáticos. Talleres M. García, para más información llama al teléfono 93 386 6152, 93 386 6152. 52, o pásate por la calle San Joaquín 69 de Santa Coloma de Gramenet. Talleres M. García.
3: Bona notícia! Obrim un nou Capravo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10 amb els millors frescos i ofertes. Si vols, t'ho portem a casa, tria la franja horària a la botiga o també pots fer la compra online a capravoacasa.com i passar-ho a recollir per la botiga amb el servei Click and Collect. Vols estalviar amb mi? Capravo!

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Es mantenen les retencions a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident ja retirat, a la C16 Terrassa direcció Barcelona per un altre accident que talla un carril i a les rondes de Barcelona força congestionades en tots dos sentits de la marxa.
1: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la que se'n beneficia la Xina i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguàrdies de la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la intel·ligència artificial. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La crisi migratòria a Ceuta passa a factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vots, segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5.5 punts. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders s'han reunit en una cimera a Cardiff en un moment en què, per primera vegada, aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman, una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, també gastronomia.
0: Esports.
3: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de portar la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà a Rayo Vallecano i divendres l'Ells per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i el nord-est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest, i els valors més alts poden arribar als 37 o 38 graus.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buena tarde. Aquí sigo acompañándote y de aquí no me muevo hasta que sea las 7. Seguimos poniéndole música este lunes y llega Julio Iglesias.

0: Les 6, bona tarda. I obrim aquesta hora, dèiem, fent un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, equip viari, bona tarda.
1: Bona tarda. Lentitud durant més de 14 quilòmetres a l'AP7 en sentit nord, derivat d'un accident ja retirat que ocupa el voral a Barberà. Cua també a la C16 Terrassa, sentit Barcelona, per dos accidents diferents que tallen un carril, i a aquesta hora retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona d'entrada a la ciutat i a les rondes.
0: La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma, que poden respondre a altres voluntats empresarials. Sobre aquesta qüestió, Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la qual se'n beneficia la Xina, i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la IA. A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. I en l'àmbit polític us estem explicant que la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5 punts i mig. Qui més puja és Vox, que ho fa més d'un punt. Salvador Illa plantejarà en una conferència aquest vespre les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern, i Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. I la jutgessa que porta el cas de l'Adán al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació. Ho justifica per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració a diversos afectats i testimonis. En l'àmbit cultural, una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La banda britànica Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Els dos concerts dels germans Gallagher a Catalunya seran a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, amb preus situats entre els 85 i els 255 euros.
2: Esports.
3: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or, que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda assolellada i càlida, gairebé no hi ha cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. I demà serà un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest i amb valors més alts que poden arribar als 37 o 38 graus.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

El Badiu són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.